0: conseller ha explicat pas per imatge perquè no era una anglica de segon.
1: L'hospital és per tant no és seu, ara.
0: Jo vull ser de cadre per poc perquè té ni rànima o potser seu a un pelot.
1: Porta i tinc rama, ara, però si té aquí s'ha de ser el seu, perquè se m'ha vist ser que si s'hi ha un doctor per rà, ell, s'ha dit, com és jo, no s'ha de molt ser de l'experiència.
0: Porta i tinc, no s'ha de fer ni dos, per dir, no, tant, tant, tant, i no, i si s'ha dit, doctor per rà, sin tant, per dir, no.
1: Ja, no, no, si es per dir, un pagui, no s'ha de ser, i no s'ha de fer, no s'ha de fer, mirar més el paragui, i si ho s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer,
0: s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, Bina o present, fisioterapi dina eko gana terapi bat asa kal ubatara garita.
1: Bilani haru kursu bina kolagi, so bise kanta endurance kope astar bari eko sa. Osa hai nagri eko nagila, kanat ba barika, apanda sesu nagri eko nagri, ousati barik pande sampuna si oma, das protestat chut kope astar bari eko sa. Kousi le askotal nagri, saka maswari maz maswari.
0: Sampa kana maz, fini tumasi, tzar, fini sune, yek sa ito yana bie, Rock, that's finished in 3 seconds. Uxalia, ask

sèrie de les passen de la pàgina per i s'han sortit aquí i tant sabem què tenim. Bueno, a través del sentit que s'ha fet sobre l'acció, a través d'un xerrament,

0: seria explicar vas per imanessam perquè la rebuna han dut que de som.
1: Escoltar-la per tant de més si ho ha dut.
0: No t'hi sé de tant de cap o perquè et sent ni gran ima o de tant si ho ha dut per altra.
1: Perquè et tinc gran a arbes i de qui saps a la sova de som. I se sent que et fixi si en doctor para, et, fati, colletzo, no s'ha hagut utilitzat l'experiència.
0: Perquè et tinc no s'ha de tenir l'ús de la dia. Anar tant, tocar, mati, no, vici, s'ha de tractar d'hora, sí, gràcies a això.
1: Que ara vagis per ell, molt per venir a passar, si et queda afectat de saber, mirar-me el caràcter, que jo et tracti de cari, que pensa el tràpid, que et va que ho passar de per ell.
0: No saps ja qui és que et dirà ni algú, vine al present, que jo et tracti de cari, que pensa el tràpid, va que s'ha de passar de per ell.
1: Grabi har kostubina kolagi, tabi ise kanda embriyas kope bastar var iye kusa. Vasahe nagri, yetan mahila, anar balbarika, apanra çeşenari kharlayı, avsati barik anne sampo nasiyona, 10 prakishat süt kope bastar var iye kusa. Kosile atkatan prari, saka prasori kaz masori.
0: Sen katana mor, sünye tunasi, ca sünye yaksay bayanı, roa ca sünye bise dost. Kusile